0: Ouais.
1: Vers ce terrain, on va reprendre, on va reprendre, on va reprendre, on va reprendre, on va reprendre, on va reprendre, on va reprendre, on va reprendre, on va reprendre, on va reprendre, on va reprendre, on va reprendre, on va reprendre, on va reprendre, on va reprendre, on va reprendre, on va reprendre, on va reprendre, on va reprendre, on va reprendre, on va reprendre, on va reprendre, on va reprendre, on va reprendre, on va reprendre, on va reprendre, on va reprendre, on va reprendre, on va reprendre, on va reprendre, on va reprendre, on va reprendre, on va reprendre, on va reprendre, on va reprendre, on va reprendre, on va reprendre, on va reprendre, on va reprendre, on va reprendre, on va reprendre, on va reprendre, on va reprendre, on va reprendre, on va reprendre, on va reprendre, on va reprendre, on va reprendre, on va reprendre, on va reprendre, on va reprendre, on va reprendre, on va reprend